pasta de alope. Això ja és tota la sardina quan el cotiquí, quan hi ha això. Espai que no n'hi ha. Espai.

pasta de alope. Això ja és per assassina quan el cotiquí podia això. Les pasques no n'hi ha. Les pasques.